Ellos ser modus, en el cintile que ratean, música oberena, cintile que rat, FM eunean, horeretako irrati librean.

Jo abans tenia un tros de plau de reig que hi collia molt de tot. Omelles, oliveres, feia un goig que n'hi morava. I ara allí m'hi han plantat una fàbrica. Quartos, sembla que t'hagi donat quartos, però no és res, perquè els quartos no valen res. Així és la vida.